malgrat tot, la Gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint